l'armada s'anava retirant, anaven, eren al costat de Figueres, i llavors els avions bombardejaven l'armada i les ciutats que hi havia. I mon pare va trobar la solució. Ens agafava